0: Hoy por hoy Gandía, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de dimarts 15 de setembre, ara ja sí, just en l'equador del mes. Anem acomiadant l'època estival i de cara a la tardor, a l'època de les tempestes per excel·lència. Davant d'això, quan comença l'estiu, s'han de preparar les zones boscoses de cara al perill d'incendis. Com es preparen els municipis de la Safor per a previndre inundacions? Doncs farem un repàs, però comencem per Gandia. Alicia Izquierdo, regidora de Medi Ambient de Cide Gandia, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Just s'acaba de decretar alerta taronja per a demà per pluges, no?
2: El 112, la Generalitat Valenciana, acaba d'enviar l'avís en la que decretava alerta taronja per pluges a partir de les 4 de la vesprada de demà fins a les 12 de la nit de demà. Havíem estat mirant la previsió, ho teníem més o menys en compte, perquè de cara al dijous ja havíem vist també que igual podia haver algun cornat de pluja, i com tenim algunes activitats culturals programades a l'aire lliure, i també a la ciutat de Gandia, havíem estat pegant una mirada per si les havien de reubicar, però en tot cas l'alerta acaba d'arribar fa uns minutets i bueno, Gandia està preparada perquè estem preparats sempre, això, és a dir, sí. Jo sé que ara toca, igual que quan comença l'estiu sempre ens convideu per parlar d'incendis i comença ara la tardor i volem parlar de pluges o de possibilitat d'inundacions, El primer que m'agrada dir és que el manteniment de la ciutat i la prevenció de riscos en la ciutat o en un municipi hauria de ser durant tot l'any, no exclusivament en una temporada concreta. Per tant, totes les tasques que estem fent, sí que és de veres que ara, podríem dir-ne, augmentem algunes de les accions. Per exemple, Els invernals a la ciutat de Gandia, tenim uns 9.000 invernals. El manteniment es fa al llarg de tot l'any, però és cert que farà unes 3-4 setmanes, si recordeu, el Departament de Serveis Bàsics, el seu director general i el regidor ja informaven que intensificaven la campanya perquè justament comencen a caure també les fulles dels arbres, això pot fer que es col·lapsen un poc i es fa una neteja més profunda. I en l'àmbit del medi natural, doncs lògicament moltes altres accions. És de veres que portem anys preparant, perquè el medi natural no és com una tuberia que vas i la neteges avui i s'ha acabat.
1: Ja està,
2: és un poc més a mitjan i a llarg termini, és més complicat, però és de veres que ja fa anys que l'Ajuntament de Gandia vam començar a fer infraestructures i una estratègia verda per a la ciutat de Gandia en matèria de prevenció, tant d'incendis per un costat com d'inundacions, i el projecte del barranc de Beniopa, que ahir mateixa presentàvem als mitjans, esta bassa d'inundacions i com havíem augmentat la capacitat del barranc, que ja es notava tota la neteja de la part del riu Serpis des de la seva arribada a la ciutat de Gandia, a la Confederació, fins a l'eixida del riu. Segur que hem drenat també l'eixida del Serpis, hem recuperat el cordó dunar dels Marenys i de la zona també de Venècia, i en este cas pues, estem fent tasques, ho parlava abans en tu també, pues, de vies de col·lectors d'aigües específiques, pues que la canya, la brutícia i s'havia anat menjant i els anem recuperant, sobretot netejant-los. Molta gent també tira molta runa, mobles antics, és a dir, encara la gent tira runa d'obra i tal per les sèquies i per els evacuadors, i pues, hem d'estar pendents per a tindre totes les vies obertes totalment. A banda, sabeu pues, que tenim els col·lectors a la platja de Gandia. Jo l'altre dia, quan va ploure, encara observava comentaris de gent, observava comentaris ja de les dues classes, de gent dient, no serveix per a res. I molta gent que deia, perdona, en 5 minuts ja no quedava aigua en els carrers. És a dir, és de veres que quan tu col·lapses 30 litres per metre quadrat en 10 minuts, per exemple, és normal que el nivell de l'aigua te puja, això està previst. El que té que fer després el col·lector és funcionar i tragar-se l'aigua. Si no ho fera, aquesta aigua s'aniria acumulant i és quan tindries més problemes. I després sabeu que tenim el sistema d'alerta temprana, que està licitant-se en este moment, que és un dels primers municipis al País Valencià, junt amb uns altres també poquets, que anem a instaurar aquest sistema de control de pluja i quan col·lapse el que seria el barranc o el riu. El riu és més complicat en el seu pas per Gandia perquè el caixó és molt gran. Els problemes es solen tindre a la zona de Venècia i Marenys de Rafalcait perquè la quota és molt baixa i és de veres que si el riu puja i la mar puja, en seguida és una zona inundable. Per això se diu Marenys i per això se diu Venècia. També els noms al final descriuen el que passa en les situacions. Però anem a tindre un sistema d'alerta temprana que el que ens va permetre és poder calcular, ho sabem, en quin moment pot col·lapsar la ciutat, i està pensat sempre per salvaguardar la vida de la ciutadania, sobretot per poder donar avís, perquè una cosa clara que tenim que deixar és que nosaltres no podem fer que no plogui. Claro. Això està clar, si plou, plourà. Però sí que podem fer és previndre i mitigar. Són els dos conceptes més importants que hem d'utilitzar. Quan un és conscient de les coses que poden passar, preveu el que pot passar, no es tracta de viure en por, sinó de tindre... És com quan un contracta un seguro de casa, no està pensant que se li tinga que cremar la casa. Però sí, però l'ha de tindre per si se li cremarà la casa. Bueno, no se'n recorda mai de que fa falta un seguro hasta el dia que li passa igual una desgràcia. Pues això és el que passa. I jo crec que en este aspecte la prevenció és molt important. I quan parlem de mitigació també és que si passa, ocasione el menor dany possible. D'acord? És a dir, si plou molt, que funcione tot el sistema i que l'aigua vagi ràpid o que el barranc no desborde en el seu pas per la zona de Beniopa. És a dir, tot el que es realitza sempre és pensant que el dany siga el menor possible. Però jo crec que és impossible, és quan parlàvem aquest estiu d'incendis, no? I jo et dia, nosaltres hem invertit molts diners, hem treballat molt, hem fet molta gestió en les muntanyes, però si ara va una persona fumant-se un cigarro i el tira enmig de la muntanya, tot el que hem fet no hauria valgut per a res. Per cert, que ja estem a 15 de setembre. Sí. I la veritat és que hem tingut un estiu molt tranquil, estem molt contents, perquè tots els estius havíem tingut conats d'incendis en Santana, en Marxuquera, sempre, i aquest estiu, la veritat, jo agraeix la part per la part que li toca a la ciutadania d'haver sigut responsable sobre les cremes agrícoles, les barbacoes, el fumar al camp, etcètera. Almenys no hem tingut res per ara, que se fa dies de calor, però esperem que no. I de cara al que són les fortes pluges, sempre recordem a la gent també les vivendes, si vols aprofitem també per finestres tancades, la gent que tinga plantes. Ara comença també l'època de vent, eh?
1: Sí.
2: A vegades no són conscients.
1: Però tota sí, de tempestes en general, eh? D'aigua, vent...
2: Hem de ser cautelosos en tindre finestres trancades, les macetes que tinguem als balcons, saber que no poden caure al carrer, o sigui, totes aquestes coses que podem tindre i tal, pues ara comença l'època de ser un poquet més cautes. Torne a dir que no es tracta de viure en por, però és de veres que el canvi climàtic ens està portant cada vegada més episodis més durs. També és de veres que això ha passat tota la vida en la zona del Mediterrani, ara sí. En època de setembre. Tenim un mar molt calent, fa moltíssima calor, i mentre que entra un front gelat, pues, evidentment, el que abans diem gota freda, que ara ja no diguem, ara diguem Dana, que és el nom un poc més tècnic, però aquests fenòmens han passat, i el que tenim que fer és tindre ciutats cada vegada més resilients, més preparades per al que ha de passar, i que la situació pues, la puguem passar el millor possible.
1: Totalment. Regidora, quan diem que adaptem, no, els espais a que, de cara a que no s'inunden tant, ens estem referint a la neteja, però també, com bé has dit, en el cas del barranc de Beniopa, a esplaiar-ho, no, per a que capia més aigua i no s'enisca.
2: Sí, a veure, el ser humà històricament hem sigut depredadors del territori, és a dir, tampoc vull dir-ho així com a depredador com una cosa supernegativa, és a dir, les poblacions s'han instal·lat al llarg de la història i sempre ens instal·lem als llocs on hi ha aigua. O sigui, històricament les grans ciutats de la història del món en qualsevol lloc del món estan a la vora dels rius, a la vora dels llacs i a la vora de les masses d'aigua, de les costes. Sense aigua no hi ha vida, i això ho sabien totes les cultures antigues.
1: Sí.
2: Què ha portat això? Pues que quan puja un riu o es desborda un llac o la mar tal, pues habitualment tot el que era la població. I és de veres que conforme hem anat evolucionant i amb el coneixement de la tecnologia i amb el coneixement de la enginyeria, el ser humà ha tingut la capacitat d'adaptar el territori a les nostres necessitats. Per això diria lo de depredar el territori, és a dir, hem fet cases a la vora de la mar, fem cases a la vora dels barrancs, o fins i tot dins d'un barranc, fem cases enmig de la muntanya, és a dir, tenim aquesta capacitat, i hem fet preses, i hem fet carreteres, hem fet vies de tren, hem fet autopistes, i tot això el que hem anat és tallant el territori, posant barreres en el territori. Què passa? Pues que l'aigua natural... Pues al final moltes vegades hi ha una dita així molt bonica que diu la gent major que diu que el riu té memòria.
1: Ah, pensava que no vas a dir al costat del riu no facis niu.
2: No facis niu, és que ja seria l'exemple també. Però el del riu té memòria vol dir que nosaltres hem encaixonat, ens hem menjat terreny del riu, hem ficat carreteres, hem ficat preses, parets, i quan cada... Perquè això és una cosa que va passar, perquè és cíclica. Cada 100, 150 o 200 anys, quan tingués aquest retorn, que va a passar, el riu anirà a buscar el seu caixer natural. El que estem plantejant nosaltres ara en la ciutat de Gandia, per exemple, el projecte del barranc de Beniopa, que està reconegut just per este motiu, que te vaig a dir ara, és un concepte que es gasta ara que es diu solucions basades en la natura. És a dir, el primer que has de fer és un diagnòstic de saber on vius. Nosaltres el primer que hem fet en el barranc de Beniopa és un pla director en el que s'estudia exactament les pendents. Històricament, quina és la conca que ompliria quan anara al màxim? O sigui, nosaltres tenim un pla, no? El fet en el pla director del barranc de Beniapa, en què si tu veus quan anava al màxim, veuries quina part de Gandia s'inundava. I està Ferrocarril del Coll, el Pagès de Germanies. L'única part que se salva de Gandia no inundable, perquè Gandia és totalment inundable, és pràcticament el centre històric, on està el Palau Ducal. Mira si sabien els vells, i el Castell de Bairen, que està en altura també, però mira si sabien les zones on s'havien de construir les ciutats. La part més alta de la ciutat de Gandia és justament la zona del Palau Ducal, de l'Ajuntament de Gandia i del centre històric. Està al costat del riu, donat compte, però és justament la menys inundable. La resta, com va pendent cap a la mar, i està encaixonada en un barranc i en el riu, són zones més inundables. Gandia és pràcticament tota la ciutat inundable. Mm-hmm. Val? El que te comentava és que, efectivament, hem fet moltes infraestructures que han fet això, i ara les solucions basades en la natura el que fa és dir, bueno, què és el que funciona realment en el món natural quan passen aquestes coses? És a dir, formigonar el barranc de Beniapa, nosaltres pensem que és un error que es va cometre en un moment determinat perquè les coses es feien a Xina, tampoc és un deixar de crítica, però a dia d'avui no se faria. La bassa que nosaltres hem fet, per exemple, és una bassa de terra, perquè quan entra l'aigua la primera embestida, la terra el que fa primer és filtrar l'aigua. Aleshores ja menjarà una part d'aigua. Després el que fem és conduir-la. Quan t'he de ficar una barrera per a que no passe, i en la Dana ho vam veure com la força de l'aigua s'emporta per davant els murs de les cases, si li dona la gana, tu el que fas és encausar, és a dir per on vull que vagi, que és la part més segura, però on vull que isca. És a dir, és viure dins de la natura. La natura tornarà al seu món, tu has de ser conscient on vius i intentar fer aquestes adaptacions basades en la natura. Una vegetació que siga vegetació de ribera, que aguanta, que no s'arranca quan passa l'aigua. Les canyes és una planta invasora que no la podem tindre en els barrancs. És a dir, tot això que tu em preguntaves són les accions que hem de fer. I, lògicament, tot el que seria canalitzacions més d'infraestructures hidràuliques d'enginyeria, més artificials, però bueno, d'obra, el que les tenim que tindre són netes, que l'aigua pugui entrar i pugui eixir, aixina i tot, torna a dir, tot té una capacitat límit. Tot té una capacitat límit. Clar. Si ve una desgràcia, és complicat. Però Gandia, a dia d'avui, és de veres que és una ciutat que amb la xarxa de col·lectors, ens faltaria un, de tot el projecte del pla director de col·lectors, que és just la zona que més ha patit en esta última pluja, que és la del final de la platja, on està el camp de rugbi. Ahí està projectat l'últim dels col·lectors de la platja de Gandia. Amb aquest col·lector, amb la feina que estem fent, ja la gestió que fem del territori i de les zones verdes, pensem que som una ciutat que està, des de luego, molt més preparada que moltíssimes altres ciutats que no han fet esta feina.
3: Molt bé. Pues Alicia Izquierdo, regidora de Medi Ambient d'Ací de Gandia, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això. Ens quedem un poc més tranquils, eh? De cara a veure que tenim, pues això, que la ciutat està preparada i, a més, amb el sistema este d'alertes que hem parlat també, que vam parlar.
2: I la gent que vos segueix, que els mitjans de comunicació, que sempre esteu ahí informant de què s'ha de fer, què no s'ha de fer, si es talla un carrer, si s'ha de prendre alguna mesura, i fer cas sempre a serveis de vigilància, de seguretat, i els mitjans de comunicació que ens ajudeu sempre a que la ciutadania estigui al dia i minut a minut informada del que està passant.
3: També, pues moltes gràcies per la part que ens toca, regidora, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Adéu, adéu. Come on with the rain, I have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain.

0: I si acabem de parlar de Gandia, sabem que a Tavernes, per exemple, també s'invertiran al voltant de 2 milions d'euros en actuacions destinades a reduir el risc d'inundacions, de millorar el drenatge urbà i a adaptar els espais públics davant els efectes del canvi climàtic. Es tracta d'una inversió de diners procedents de fons europeus que es destinaran concretament actuacions de millora de la capacitat d'evacuació de les escorrenties, sistemes urbans de drenatge sostenible, correcció d'elements que poden actuar com a barrera al flux de l'aigua i l'adaptació d'itineraris per garantir l'accessibilitat i l'operativitat durant episodis extrems. Segons va explicar l'alcaldessa, Lara Romero, la principal actuació serà la de millora del clavegueram i dels col·lectors, especialment en la carretera que travessa el municipi. Tot per augmentar la capacitat d'evacuació de l'aigua. Al mateix temps, també s'actuarà al polígon del Teularet per reduir el risc d'inundabilitat i dotar-lo de serveis essencials. Tot això a Tavernes. Ja hem parlat de Tavernes i de Gandia i a Oliva. Quins són els punts més conflictius i on s'està actuant? Doncs ho preguntem directament a Enrique Parra, que és el regidor d'Agricultura d'Oliva. Regidor, bona vesprada.
1: Bona vesprada, gràcies per donar-me veu.
0: Gràcies a vostè per atendre'ns, com sempre. Contents, en quin punt són els que més se solen inundar del poble?
1: En aquest moment estem actuant en el Vall de les Fonts. Uh-huh. Es preveu una actuació d'una vintena de dies, perquè el Vall de les Fonts és un desaigüe molt important del nostre poble. Uh-huh. Per ahir desaigüe mig terme d'Oliva. I després, ara també, en aquest moment, estem actuant en un barranquet que dona al barranc de Palmera. El barranquet de Palmera recull molta aigua de la zona de Burguera, Terra Nova. Uh-huh. I pues, bueno, pues nosaltres estem dragant el barranquet de Palmera, no el barranquet uh-huh. que dona el barranquet de Palmera, perquè puga tindre més capacitat de transportar més aigua de la que porta. Uh-huh. Perquè és important, perquè quan aquesta séquia s'inunda, inunda les casetes del voltant i tenim que anar a rescatar a les persones que viuen allí, Creu Roja o bomberos o la policia, tenen que anar a rescatar-los precis perquè no poden eixir.
0: Mm-hmm. Clar, però aquesta zona és competència de l'Ajuntament o de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer?
1: A veure, el barranquet de Palmera és competència de Confederació. Mm-hmm. Però nosaltres tenim que cuidar el nostre terme. I a veure, doncs, això és barranquet, desaugien el barranquet de Palmera, mm-hmm. que no són competència de Confederació, són competència nostra.
0: Clar, entonces espera que ens entengam, regidores, el que s'està netejant són els barranquets que depositen a l'aigua al barranc de Palmera per a que quan arribi l'aigua que ells puguen absorbir més aigua, no?, en cas d'inundació.
1: Sí, més o menys.
0: Molt bé, o sigui que...
1: I, bueno, pues, a part d'això, tenim les brigades del CEPE que estan netejant la major part de les séquies del nostre terme. Uh-huh. Estan fent una tasca increïble. Uh-huh.
0: Clar, o sea, que en Oliva podem dir que s'esteu preparant, no?, de cara a aquestes tempestes de la tardor, sí. Que és quan més sol ploure, clar.
1: Sí, llavors, en Oliva tenim un terme molt gran, que són 25.000 hectàrees de cultiu i 1.650 de massa forestal. Uh-huh. Tota l'àvia que replega tot aquest territori se'n va a la mar, travessa tot el terme.
0: Claro.
1: Entonces, clar, nosaltres tenim un terme molt extens i tenim molt de desaugue per a mantindre. Tenim molt de terme. Uh-huh. N'hi ha moltes séquies. Nosaltres sí, teníem molt de territori que s'inundava. Per exemple, les marjals, que són la part baixa d'Oliva, uh-huh. ahir era tota una séquia. Els horts tenien que desaugiar. Si no estaven aquestes séquies, que anaven a buscar a la mar, els horts s'inundaven. Allí no podies cultivar res. I això una. Després tenim a l'altre costat el que és l'aigua morta, aigua blanca, aigua morta. Per exemple, el sector 5, que molts de vosaltres coneixereu, és on està la cafeteria La Duna.
0: Sí.
1: Allí anaven a caçar el pato. Tu imagina't, anaven a caçar el pato. I això què vol dir? Que allí estava per baix del nivell del mar i s'omplia d'aigua. Va fer cases allí, han tingut que elevar el terreny a 2 metres. Metres del terreny. Sí, tot això, clar, jo som més major i he conegut tot això. Els joves ja no.
0: Però bueno, el més important és adaptar el poble actual el millor possible de cara a aquestes fortes pluges i les inundacions. Regidor, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres una vegada més.
0: Que vaig a bé, molt bé. Gràcies, adeu, adeu.
1: Gràcies, adeu.
0: I bé, parlem de com preparar-nos de cara a les tempestes, però el cert és que, almenys avui, encara tenim temps d'anar a la platja un ratet. Connectem com cada dia amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia a la platja nord. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Conta'ns com està la bandera per allí avui.
2: Avui tenim bandera verda, pràcticament el mar totalment en calma i bufa una briseta super suau i agradable per poder estar així en la mar.
0: Molt bé, i suposa que l'afluència es nota que és en setembre, però que encara n'hi haurà gent, no?, per allí?
2: Sí, exacte, tenim un 60, un 65, 70% en l'arena.
0: Molt bé. Òscar, moltíssimes gràcies per atendre'ns. No portem més temps. Gràcies, adéu.

0: Por hoy Gandea, con Celia Chulia.
1: La 1:08 del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Com es presenta el dia pel que fa a l'actualitat?
2: Doncs mira, hem començat aquest matí amb incidències en Rodalies. Ahir i també aquest matí estava el servei interromput per una avaria que finalment està solventada cap a les 8 del matí, i ja després els trens han començat a recuperar la seva freqüència, però clar, a primera hora de matí no n'hi havia trens, després tenien quasi una hora de retard, clar, ha sigut un poquet caos. I d'això també es pot fer política. Des del Partit Popular, Víctor Soler ha fet una publicació en xarxes socials que dia que nueva mañana de caos para los viajeros de Renfe. Nos gustaría saber dónde está el socialista Prieto cuando esto pasa, no da respuestas, no exige soluciones y se queda callado. I han tingut

0: i han tingut resposta per part de socialistes. Escoltem a Miguel Ángel Picornell.
1: A mi m'agradaria escoltar també el que diu el Partit Popular respecte a que el seu grup hagi retirat la targeta Suma als veïns de la ciutat de Gandia, que es veu que són veïns de segona divisió, perquè la targeta Suma arriba només a Xeraco i han deixat fora els veïns i veïnes de Gandia, els estudiants, els nostres estudiants, que també utilitzen aquest servici. M'agradaria saber què diu el Partit Popular al respecte.
0: Doncs això bueno. És... declaracions que han tingut respecte a les avaries a Rodalies. Més coses. Uh-huh. Esta matí s'ha desallotjat als treballadors del Centre de Formació Labora de Gandia, que està situat en el camí Vell d'Oliva, front a Dulcesol, perquè la gent s'entenga. Uh-huh. Sobre les 11:30 del matí, els treballadors han començat a sentir una forta olor a gas que ha obligat a desallotjar l'edifici. Els bombers estan revisant les instal·lacions per moment, perquè sabem, les mesures de mediació han donat negatiu en la presència de gas, però com en el centre es treballa en treballs de soldadura, claro, estan revisant-ho tot bé per a evitar, per descartar possibles fugues i que puguen entrar els treballadors.
2: Clar, perquè si n'hi ha una xispeta o algo i està ple de gas, això pot ser molt...
0: Però en principi sembla que no n'hi havia cap perill.
2: Vale.
0: I més coses. Els anuncis d'avui. Gandia instal·larà nous radars pedagògics per a reforçar la seguretat viària i fomentar una conducció responsable. Mm-hmm. En concret, es van instal·lar un total de 9 radars que són similars als que estan ja instal·lats en el carrer Magistrat Català de Gandia, perquè la gent ho tinguin visualment en el cap. Mm-hmm. En total es faran així 11 dispositius distribuïts per diferents barris i punts estratègics del terme municipal, i hem de dir que no són de caràcter sancionador. Escoltem a la regidora de mobilitat, Lidia Morant.
3: Se van a instalar en distintos puntos y barrios de la ciudad. Hoy hemos hecho la visita a la instalación que se ha llevado a término en la calle Valier, en el barrio del Raval, y progresivamente se están instalando en diferentes puntos y se irán poniendo en marcha a lo largo de esta semana. Esta medida no tiene un afán sancionador ni recaudatorio, son radares pedagógicos que lo que buscan es informar al ciudadano de la velocidad a la que circula, intentar que el conductor levante el pie del acelerador y generar entornos más amables y más seguros también para los peatones, para los ciclistas y para los vehículos de movilidad personal.
0: Ahí está esa mesura. Yo creo que sí que funciona, ¿eh? Sí que creo que cuando la gente arriba a esos puntos alza un poquito el peu.
2: No, home, esperem que sí. Lo que passa és que ara, com han dit que no són sancionadors, a veure si la gent diu, pues, si no sanciona...
0: No, però encara que així, per exemple, on estan en Magistrat Català, jo que he vist per allí, sí que note que la gent frena un poquet, encara que sabem que no multen, però...
2: Clar, però és com veure un més
0: clar,
2: visual,
0: no? És més visual que t'estàs passant de la velocitat.
2: Exacte.
0: I dius, ui.
2: Així és.
0: Més coses. Sí. Encara Gandia, el Partit Popular ha presentat 12 al·legacions al pla de residus i de neteja. En definitiva, troben que el pla s'ha redactat a presses i correres i que de moltes preguntes pendents, així que demanen explicacions. David Ronda, regidor del Partit Popular.
4: Què estem també sol·licitant? Pues que no s'aprove encara definitivament este pla, que se corregisquen totes les al·legacions que hem presentat per a que s'estudien, per a aquestes contradiccions que n'hi ha dins del pla, i sobretot n'hi ha qüestions que jo crec que encara segueixen obertes a falta de poder concretar-se.
2: Vale.
0: I més coses. Ahir, no sé si els espectadors ho van poder veure, però si no la podem tornar a veure ara, el nostre subdirector Xavi Blasco va entrevistar a l'alcaldessa de Miramar, Pilar Peiro. I feia una referència que ens ha quedat l'atenció, que es deveria que en les poblacions en estiu, sobretot les xicotetes poblacions, augmenten una barbaritat els habitants.
2: Totalment.
0: En el cas de Miramar, passen de 3.300 habitants que tenen en hivern a 15.000 habitants.
2: Clar, és que és una diferència brutal. Eh?
0: És una barbaritat. Mm. I què passa? Que la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament no augmenta. Tenen, per exemple, 10 funcionaris per a fer les tasques de neteja, de manteniment de la població.
2: Claro.
0: I clar, amb aquest increment necessiten augmentar plantilla. Legalment podrien augmentar plantilla 90 dies, però clar, comentava l'alcaldessa Pilar Peiró que la temporada turística cada vegada s'allarga més, va de maig a octubre, esos 90 dies es queden curtets per al reforç de plantilla, i el problema encara és més greu pel que fa a la seguretat.

0: I anem amb més temes, perquè a Xeraco, al meu poble, tenim una estrella de l'esport. Ella és Mireia Montilla i este diumenge es va proclamar campiona d'Europa Sènior en la modalitat de dansa de patinatge artístic. La tenim així mateix als estudis de Radio Gandia. Mireia, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, gràcies.
0: Com estàs després d'haver guanyat este campionat europeu?
1: Pues ara estic supercontenta i encara no cap dis meua perquè... La veritat és que no m'ho esperava. Havia treballat molt per a este campionat, però quan arribes allí veus tot el nivell que hi ha i totes les patinadores i, clar, és molt difícil quedar allà dalt.
0: I on es va jugar? Ai, on es va jugar? Vull dir, on es va competir?
1: En Itàlia, en Ponte di Legno.
0: Molt bé. I clar, com es prepares per a fer este campionat, Mireia?
1: Pues la veritat és que veníem del Nacional, aleshores després del Nacional descansarem i ja en agost ens van tornar a posar, tenim un mes de preparació i teníem programades pues, un treball per setmana, és a dir, a lo millor la primera setmana fèiem més tècnica, la segona ja era introduint la música, la tercera ja era programes, era la de més càrrega i la quarta després era simulacions de campionat, tipo prova de pista i fer el disco. El que passa també és que on era el campionat estava a 1.200 metres d'altura, aleshores això també afectava molt el rendiment i també havíem d'entrenar amb aquest cansanci que suposava estar allí dalt. I a més també, abans d'anar-me'n al campionat, vaig anar també a Val de Linares allí a entrenar perquè estava en altura i per acostumar-me i tal.
0: Ostres, sí. Que fort això, Molt bé, però clar, tu quants anys tens, Mireia?
1: 20.
0: I des de quan fa que patines?
1: Des dels 8 anys.
0: Des dels 8 anys, sí. Vaja, 12 anys sí. Sense parar. Clar, la teva vida ha girat al voltant del patinatge, no?
1: Sí, des de ben menuda... Possiblement des de 3-4 anys sempre he fet esport, perquè els meus pares també els encanta l'esport. I al principi començava amb lo típic de ballet, natació, anava fins a pintura, tot. Ma mare apuntava tot. I després dels 8 anys, com jo eixia de natació i davant d'estar al pavelló, pues sempre anava a veure el patinatge. Fins que un dia els meus pares ens van dir, a mi i a la meva germana, vos apuntem, tal. I a partir d'ahir em vaig apuntar a Xeraco i any darrere any m'ha encantat.
0: Mare sí. Meva... Clar, a l'inici fer referència que també tens reconeixements a nivell mundial perquè també has guanyat un campionat mundial, no? Conta'ns això.
1: Sí, en 2024, també en dansa, eixe any va ser locura perquè vaig guanyar el campionat d'Espanya, el d'Europa també, i després el mundial, i jo estava en xoc.
0: Mare meva.
1: Perquè, torna a dir que, a veure, òbviament treballem per guanyar i per estar ahí dalt, però... En el directe poden passar milions de coses, les altres patinadores són boníssimes i al final quan estem totes en un alt nivell el mínim fallo pot baixar de 3-4 posicions. Aleshores quan veus que tot el campionat ha sigut perfecte i ho has aconseguit és que és fantàstic.
0: Mare meva, t'escolte parlar, Mireia, ho dius en una naturalitat, és com, no, guanyat el nacional, l'europeu, després el mundial, i bueno, ho dius com supercontenta, supernormal, no? Ja ho tens assumit un poquet o què? O costa d'assimilar, no?
1: De fet, a vegades quan parlem, abans d'anar a l'europeu, era com... Ai, pues anem a preparar-nos per a l'europeu i jo n'hi havia voltes que ho dia supernormal i ho dia a mon pare i dia, però és que estic dient-ho com si fora del dia normal i en veritat, no? En veritat és que és una passada classificar-te per a un europeu i que des de ben menuda he hagut d'estar ahí dalt i ara que puc disfrutar d'aquestes experiències és que és super, super guai.
0: Que guai, i com funciona això? O sigui, te'n vas, en este cas, a Itàlia i passes allí uns dies, com es viu això? Com és això?
1: Pues, lo més guai de tot és que anem totes de la selecció junts.
0: Vale.
1: I ens concentrem allí en un hotel o el que siga. I la veritat és que, depenent de quina categoria estigues, pues vas uns dies a entrenar, uns dies a competir, però, per exemple, si va a una altra categoria a competir, pues tots... anem a veure aquesta categoria. Estem com quasi tot el dia dins del pavelló, però el més bonic és que ens ho passem superbé, són superbones gent tots, i és una experiència, a part de la competició, que és molt xulo, entrar en pista tu soles i competir, és superguai també l'experiència que ens portem dels amics i de conviure tots junts.
0: Clara, m'en crida l'atenció això que dius de clar, la pista estàs tu soles.
1: Sí.
0: Com es veu això? Però per tu és... com això que diuen en les pel·lícules, que desapareix tot el públic i estàs tu només, o com veu això?
1: Sí, la veritat és que el moment en el que tu entres a pista és un moment tan teu que sents tu tant, perquè ho veus tot en primera persona, òbviament, perquè a veure, estàs tu sales, però vius cada moment. De fet, hi ha voltes que estàs tan concentrada en tu i en tot el que estàs fent que no escoltes a la gent o no saps ni que n'hi ha gent en la grada. És un moment, la veritat és que és superpersonal. Damunt, la pista també és gran i ho veus tot com superimpressionant. A mi m'encanta.
0: Que guai, Mireia. I què és el més difícil que el pareix a tu del patinatge artístic i en concret d'esta modalitat de dansa?
1: A mi és que m'encanta la part artística, m'encanta els moviments, ballar, expressar. La tècnica sí que és un poc més difícil perquè es comptes que afilar moltíssim i molts detalls, però en veritat m'agraden les dues parts, tant la tècnica com l'artística. Lo difícil en si no és tindre la tècnica i la part artística. Lo difícil és poder-ho plasmar-ho en el directe, en competició, tot complet.
0: Claro, perquè no és que les altres persones no seleccionades, ja, si estàs ahí és perquè ho fas bé. Però clar, els nervis a lo millor, no? Poden passar-te una
1: claro,
0: mala...
1: Claro, les meves companyes, per exemple, tu les veus entrenar i dius, són boníssimes tècnicament, són boníssimes artísticament, però i mentalment i físicament això no es veu tant quan estàs entrenant. Mm-hmm. Aleshores, sí que té molt a veure el factor de competir i estar tu soles en pista i els nervis i la pressió també que cada una comporta. Aleshores, és més el moment del directe. Jo crec que això és el més difícil, de controlar la teua ment i de controlar el teu cos i saber comportar-te. Moltes voltes quan tenim algun error al principi o enmig del programa, algunes patinadores no poden seguir o no saben seguir perquè en seguida col·lapsen. I això és molt important, saber quan falles, borrón y cuenta nueva i seguir en l'altre, perquè, claro, pots sumar més punts en l'altre. Entonces, claro. Sí, tens que tindre molt de cabella.
0: Molta saber de gestionar, no? Sí. Les emocions, perquè si a lo millor el focalitzes en el fallet que has tingut, exacte, ja després tot se'n va a la borda. Mare meva, Mireia, pues moltíssimes gràcies per vindre a contar-nos tot això. Enhorabona per este campionat. I de fet, ara estàs estudiant també a la universitat, no?
1: Sí, estic començant segon ja.
0: Molt
1: segon
0: bé.
1: De carrera.
0: Què estudies?
1: Magisteri i primària.
0: Molt bé.
1: Pues y bueno. Me encanta.
0: I això de portar alhora l'esport i la universitat i els estudis, com ho portes?
1: Pues, a veure, ja porto molts anys intentant organitzar-me i estar a tope en tot, però és que a mi m'encanta entrenar i m'encanta estudiar i he tingut l'oportunitat de poder estudiar en Alzira i com jo entreno en Castelló, la Ribera em pilla molt propet. Aleshores, jo quan vaig a Alzira, d'allí ja directament vaig a Castelló i aprofite tota la vespre i entreno, dono classes també allà a les patinadores. O sigui, ho tinc prou complet.
0: Mare meva, Mireia, pues, moltíssimes gràcies de nou. Enhorabona per el campionat i per tot el que fas, que no és fàcil.
1: Gràcies.

0: I continuem amb més temes de salut, perquè el Col·legi Oficial de Podologia recomana fer una revisió als peus després de l'estiu, perquè resulta que algunes lesions es poden intensificar en aquesta època de l'any. Jorge Escoto, membre del Col·legi de Podòlegs de València, bona vesprada.
1: Hola, Celia, bona vesprada.
0: Escolta, quines són aquestes patologies que podem tindre després de l'estiu?
1: Sí, pues, lo més habitual, o sea, però que prop al 80% de la població, el que passa és que té una sequetat extrema després de l'estiu. Uh-huh. I això, pues, bueno, n'hi ha que controlar-ho i n'hi ha que cuidar-ho perquè no pugui anar a més. Si facin badalls en els talons, que puguen ser sagrants, focos d'infecció, i això és el que més o menys pues, anem recomanant que siga algo que la gent se controla. A part de que els fongs i els papilomes també ocupen un 30% de les consultes després de l'estiu, els fongs. Uh-huh. Algo més proper, i els papilomes, com tenen un període d'incubació algo més llarg, pues ja se veuen pues més avant, passat el Nadal.
0: Uh-huh. Molt bé, però clar, la sequetat, a banda dels fongs, que això pues, suposa que s'agafarà... Lo que passa és que, clar, em resulta curiós perquè no s'agafa en estiu, s'agafa després de l'estiu, els fongs? O en els dos, en els dos casos?
1: No, s'agarren a l'estiu, a l'estiu. Vale. El problema és que els fongs donen la cara més proper ara després de l'estiu, vale. Que són el pie d'atleta, d'acord? Vale, que són aquests roixors, això que se despella, pica entre els dits. Uh-huh. Les ungles, quan t'agarres un fong en les ungles, dona la cara una miqueta més avant, i l'últim que dona la cara, que ja s'ha agarrat en estiu, és els papilomes, que són els que li han donat paca després del període d'incubació. Es sol ser dels mesos, i entonces dona la cara després. Uh-huh. Entonces, són les patologies, però bueno, la sequetat és el que primer la gent vol solventar. I...
0: Claro, o sea, que són problemàtiques que realment... Les agafem, no? Els fongs, per exemple, les agafem en estiu, però es manifesten ara, després de l'estiu, no?
1: Sí,
0: vale.
1: Sí.
0: Molt bé. Clar, en això de la sequetat poden provocar infeccions després, ha dit.
1: Sí, correcte, Celia. Sí, la sequetat, el que passa és que si tu la vas deixant, aquesta sequetat als talons, que n'hi ha voltes que veus i dius, tens talons com badalls, no? Esos badalls que estan, claro, pegats al piso... És un foco d'infecció per a la gent si no se cuida i se trata com de forma correcta. Mm-hmm. Per això la importància de no abandonar esa sequetat i posar-li solució.
0: Mm-hmm. I quina és la forma correcta? Què podem fer per cuidar-nos els peus?
1: Sí, el que recomanem és que la gent no se faci en casa, això de llevar-se en llimes abrasives i tot això, tot aquest tipus de sequetat. És preferible que si tenen que ficar algo, que fiquen crema hidratant, que és algo que és més llarg de solucionar, però al final el camí sobre ser més llarg és millor. Mm-hmm. Si tu te dolors en la llima o en llevacallos i coses d'estes, pots tindre un efecte rebot. Aquest efecte rebot, això què vol dir? Que tu t'estàs llivant contínuament el taló o en la pedra pomes, que també se gasta molt. M'ha donat en la pedra pomes. Però això el que té és un efecte pues, d'abrasió. Entonces, la pell interpreta que l'estàs agredint i que fa pes pell. En compte, si tu te fiques crema hidratant, vas cuidant-ho quan toca, el camí és més llarg, però el resultat és millor.
0: Mm-hmm. Molt bé. Pues ens quedem en aquestes paraules. El camí és més llarg, però el resultat és millor, així que val la pena. Una coseta que també volia preguntar-li. Clar, també ens ha arribat un altre informe del Col·legi de Podologia, que diu que també pot hi haure aquest efecte de setembre en les lesions esportives infantils.
1: Sí, claro. El tema és que quan es comencen la pretemporada i la temporada, sí que és que es comencen en les activitats extraescolars, mm-hmm. Què passa? Que o bé, a la millor es comencen en les zapatilles que són noves, doncs n'hi ha que tindre un període d'adaptació perquè aquestes zapatilles se domen i no provoquen pues, ampolletes ni provoquen lesions, o que a la millor... De la bona voluntat, diuen els pares, pues, fica't això que era del teu germà i estan pràcticament noves. Claro, estan pràcticament noves i per fora les veiem noves, però sí que és de veres que per dins aquesta zapatilla pot tindre un defecte de la xafada de l'anterior dueño, mm-hmm. I això provocar unes alteracions en la xafada i, per tant, a les articulacions dels genolls i les caderes del nou usuari. Claro, pareixen noves, però no ho són. Entonces, això d'aquest efecte dels efectes de setembre, doncs això, n'hi ha que tomar les zapatilles, n'hi ha que, per haver fet ara ja, que dic jo, una transició de la sabata tancada a la sabata, de la sabata oberta a la sabata tancada, entonces esa transició perquè el peu del menut vaig acostumbrant-se.
0: Clar, fer-ho poquet a poquet, no? Progressivament, per a que no hi hagi tantes lesions en este aspecte.
1: Sí, correcte, que no apareixin per això ampolletes i lesions de rosse per això, per haver passat d'anar soltets a anar de resident en tancats. Però això en els adults també passa, eh? Mm-hmm. Els adults també, d'anar en les sandàlies i anar en les xancletes a ficar-te una sabata tancada, sobretot si no l'has domat, que dic jo, antes, pues també provoca, però això, aquests primers roses de, pues això, d'estrenar calcet.
0: Totalment. Pues ens quedem en això, Jorge, hidratació per part de, bueno, de cara a lo de les patologies que ens arriben després de l'estiu, i per l'altra banda, en lo dels peus dels xiquets, tindre en compte aquesta adaptació de fer-ho poquet a poquet i que les sabates tinguin una bona sola i que no estiguin desgastades. És així, no?
1: Claro, sí, així no és. Bueno. Això és un poc el resum, claro, quan un xiquet, que dic jo, quan es comencen a fer les activitats extraescolars i un xiquet se queixa, doncs n'hi ha que escoltar-li, que diu, a veure, on te fa mal, anem a veure si podem ficar-li una solució o simplement, doncs, si són agujetes d'haver estat donant-li canya a algo que ha estat parat durant 3 mesos. Però bueno, n'hi ha que escoltar-los i si tens qualsevol tipus de dubte, portar-lo a que un especialista te'l vega i ja està.
0: Així és, i també fer revisions de tant en tant al podòleg, que és molt important. Jorge, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Res, moltes gràcies a vosaltres, adéu. Com sempre.
0: Adéu.

0: Ja saben que estem en un moment en què ja ens posem tots a preparar la tornada a la rutina. De fet, ja l'han començat, en molts casos. Pues també ens preparem de cara als extraescolars. En concret, parlem de l'escola de música de Beniopo. Marc Tormo, cap d'estudis de l'Escola de Música de Beniopo. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Vosaltres ja heu començat les classes?
1: Sí, van començar el passat dilluns ja.
0: Molt bé, i com han anat les matrícules i tot això? Com afronteu aquest inici de curs?
1: La veritat és que bastant bé, perquè tenim quasi el mateix número d'alumnat en guany, així que estem ben contents.
0: Mm-hmm. El mateix número que l'any passat, interprete.
1: Mm-hmm.
0: Vale, molt
1: sí.
0: Bé, molt bé. I escolta, no sé si vosaltres també, si s'agafen certs instruments, la matrícula és més barata o gratuïta, quins instruments són?
1: Sí, intentem potenciar una miqueta els instruments que tenim menys alumnat actualment a l'Escola de Música.
0: Uh-huh.
1: I el que fem és potenciar-ho a través de beques. Són com una espècie de beques que donem per al primer any d'eixe instrument. Aleshores, aquella persona interessada en estos instruments només pagaria el que seria el lloguer de l'instrument, perquè les classes d'instruments serien totalment gratuïtes durant el primer any.
0: Ah, molt bé. I quins instruments són estos? No sé si saps.
1: Sí, actualment, en guany, tenim becats per al primer curs l'oboe, tenim també el clarinet, uh-huh, i el fagot, això en ben fusta. I després, en ben metall, tenim la trompa, i el bombardí i la tuba. O sigui que n'hi ha prou selecció d'instruments que poden triar per tal de començar en la nostra escola de música.
0: Molt bé. O sigui, trompa, bombardí i tuba. I de ben fusta, oboe, clarinet i fagot. Em sorprèn lo del clarinet, eh?
1: Mm.
0: Perquè n'hi ha molts a la Safor.
1: Sí, és veritat, però hem tingut una baixa ara en l'escola de música i tenim poquet alumnat.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, així no puguem recuperar una miqueta, mm-hmm, el mateix número d'alumnat, però bé. De moment no s'ha interessat ningú per aquests instruments, aleshores la matrícula ara a setembre encara està oberta i encara estem disposats a agafar alumnat, ja siga adult, siga gent major, siga adolescent, siga xiqueta.
0: Però per a la música no n'hi ha edat, no?
1: No hi ha edat.
0: No té edat, la música no té edat.
1: No hi ha edat.
0: Clar, vosaltres suposo que estarà molt lligada a l'escola de música amb la banda de Beniopo, no?
1: Sí, així no és.
0: Molts dels alumnes aniran després a la banda, no?
1: Sí, nosaltres el que s'oferim ja, acabant el que seria el grau elemental, en tercer i quart curs oferim l'assignatura de conjunt instrumental. I això ja els prepara per a després, quan acaben el grau elemental, si han superat tots els coneixements i ho tenen tot aprovat, aleshores ja poden accedir al que seria la banda gran.
0: Molt bé.
1: Això els prepara.
0: Molt bé, Marc. Clar, has dit que n'hi havia el mateix número d'alumnes que l'any passat, però quants alumnes teniu? No sé si teniu la xifra, la dada.
1: Doncs ara aproximadament estem sobre 110 alumnes a l'Escola de Música.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Mm-hmm, sí, estem, mm-hmm, molt contents, la veritat, de la rebuda d'enguany, bueno, i de l'any passat també.
0: I a més és un incentiu, pot ser això de pensar, no? Si m'apunta música després, si tot va bé, no? Podré formar part de la banda de Beniopo, que a més també va a molts puestos, no? A tocar per ahí.
1: Sí, la veritat és que intentem que tot aquell alumnat que pregunta per informació i això, li diguem, mira, tens tota aquesta sèrie d'instruments de banda, com sabem, tant de metall com de fusta, com percussió, que n'hi ha un xicot d'incentiu ahí que és poder formar part de la banda gran en acabar els seus estudis. I també aquesta gent que s'apunta amateur, gent més major, gent adulta, també té aquesta possibilitat. En quan el professor o professora de l'instrument es diu que ja està preparat, nosaltres estem encantats de rebre-lo tant al conjunt instrumental com a la banda gran.
0: Que guai, molt bé. Ja per acabar, Marc, clar, no sé com funciona si vosaltres... Si jo m'apunto a instrument, per exemple, si ho estan, uh-huh, preguntant els oients, quantes hores a la setmana es donen en instrument?
1: El que fem normalment... Sí, sí, el que fem normalment és oferir-los una hora setmanal d'instrument.
0: Ah,
1: i això poden complementar-ho també amb, si són xiquets del grau elemental, amb dues hores setmanals de llenguatge musical.
0: Uh-huh.
1: També per a l'alumnat amateur i adult, el que fem és oferir un llenguatge musical personalitzat per als adults, que fem una horeta també setmanal per a que puguen seguir a les classes d'instrument en la millor de les maneres.
0: Clar, perquè sense llenguatge musical, no, sense tindre aquesta base, és molt difícil tocar un instrument. Tot i que n'hi ha gent que
1: seria
0: ho fa,
1: diferent.
0: Eh?
1: Sí, però bueno. Hi ha gent que potser ja té l'ensenyança d'abans, que ha tocat abans algun instrument i vol aprendre un altre, o perfeccionar el seu, per què no?
0: Totalment, mai és tard. Marc, moltíssimes gràcies per atendre'ns. No sé si encara estan obertes les matrícules, ens podem apuntar encara o ja no?
1: Sí, vale. Durant tot el mes de setembre estem obertes tant en el nostre Facebook com en el nostre Instagram. Podem trobar informació, el telèfon de l'Escola de Música i així i tot també el formulari d'inscripció, que si poden ficar les seves dades i la seva disponibilitat horària, els podem telefonar i concertar una cita per a veure si disposem d'hores, depèn de l'instrument que es cullen.
0: Molt bé. Pues ahí tenim això. Marc, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies
0: a vosaltres. Adéu, adéu.
1: Adéu.

0: Así hemos llegado a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: Què tal? Demà dimecres, la EMET ha decretat alerta taronja per fortes pluges. A partir de les 4 de la vesprada, demà podrien produir-se tempestes que podrien arribar fins als 40 litres per metre quadrat en tot just una hora, un fenomen que podria anar acompanyat per pedra d'entre 3 i 4 centímetres. En qualsevol cas, encara que alguns ajuntaments han emès les habituals recomanacions de seguretat, com ara el de Gandia, que tanca parcs i jardins i les activitats a l'aire lliure, es manté la normalitat en la jornada lectiva i tindrem col·le. A Tavernes, que està en plenes festes patronals, està previst el canvi d'ubicació de la Fira Senegalesa a la Casa de Cultura i queda ajornat l'espectacle Espanya en un suspiro. I no cal dir que en poc més d'una setmana entrarem oficialment en la tardor, una estació que en aquestes terres és sinònim de fortes pluges. Estem preparats per a les properes danes? En Beniopa, una barriada que tradicionalment ha patit per les fortes avingudes d'Aguia, estan agraïts per la important intervenció que l'Ajuntament de Gandia està duent a terme en el curs alt del barranc amb un parc inundable i grans gorgs que permetran laminar les eventuals crescutes del llit. Alicia Izquierdo és la regidora de Medi Ambient de Gandia.
3: Totes les tasques que estem fent sí que és de veres que ara podem dir-ne augmentem algunes de les accions. Per exemple, els invernals a la ciutat de Gandia tenim uns 9.000 invernals. El manteniment es fa al llarg de tot l'any, intensificada en la campanya. Perquè...
2: A més de Gandia, altres poblacions estan preparant-se per a la possible arribada de la pluja. En el cas de Tavernes de la Valldigna, invertiran aproximadament 2 milions d'euros en actuacions destinades a reduir el risc d'inundacions. També Oliva s'està actuant en algunes zones de la localitat. Enrique Parra és el regidor de Medi Ambient de la ciutat.
4: Estem actuant en el Vall de les Fonts. Per ahir desaulla mig terme d'Oliva. També estem actuant en un barranquet que dona a el barranc de Palmera. Recull molta aulla de la zona de Burguera, Terra Nova. Estem dragant el barranquet que dona el barranquet de Palmera per a que puga tindre més capacitat de transportar més aigua de la que porta.
2: On també estan molt pendents de les futures pluges és a Xeraco. Ja s'està actuant concretament en el riu Baca. Avelino Mascarell és l'alcalde xeraquer.
5: Quan es va construir el canal, es va fer una modificació en el que el riu pues, va modificar el seu traçat natural. Donava preferència a lo que és l'eixida per la part del canal que divideix el terme de Xeraco i Tavernes.
2: I l'Ajuntament de Gandia ha anunciat que se sumarà a un nou marc de col·laboració amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques en matèria de patrimoni. Que el exarqueòleg municipal Joan Negre, un gandià, siga el científic titular de l'Escola d'Estudis Àrabs, un organisme amb seu a Granada, dependent del CSIC, ha contribuït a la cooperació directa entre aquesta institució i el consistori gandià. Este nou protocol general permetrà el desenvolupament de projectes conjunts en àrees B d'interès comú. En concret, l'acord ajudarà a reforçar la cooperació en l'àmbit de patrimoni històric, especialment en qüestions relacionades amb el catàleg de proteccions del Pla General d'Ordenació Urbana i amb les actuacions municipals que afecten béns d'interès cultural Vic, com és el cas del Castell de Bairén, i també béns de rellevància local. La portaveu de Compromís en el consistori gandia, Esther Sapena, ha assenyalat que el protocol també contempla la realització d'estudis i projectes d'investigació, la cooperació en programes de formació de personal investigador i l'organització de jornades i seminaris sobre patrimoni històric.
6: Realment és un conveni de col·laboració amb el CSIC per a iniciar o entablar una sèrie de trasllat d'informació i per a que el CSIC també vinga a la nostra ciutat a, pues, ja te dic, des d'estudis específics en alguns àmbits relacionats amb el patrimoni de la ciutat, exposicions, moltes coses que el CSIC organitza arreu de tot l'estat.
2: Anem ara amb un succés, un bon esglai. S'han emportat esta matí els treballadors del Centre de Formació Labora de Gandia, situat en el camí Vell d'Oliva. Al voltant de les 11:30 hores, els treballadors han començat a sentir una forta olor de gas que ha obligat a desallotjar l'edifici. Després d'inspeccionar la zona, els bombers han desactivat l'alerta. I Gandia està instal·lant fins a 9 nous radars pedagògics per a reforçar la seguretat viària i fomentar una conducció responsable. Es tracta d'una mesura sense afany sancionador ni recaptatori. La ciutat comptarà amb un total de 11 dispositius distribuïts per diferents barris i punts estratègics del terme municipal. A més, els radars funcionaran mitjançant energia solar, com va explicar la regidora de Seguretat i Trànsit, Lídia Morán.
7: Se van a instalar en distintos puntos y barrios de la ciudad. Hoy hemos hecho la visita a la instalación que se ha llevado a término en la calle Valier, en el barrio del Raval, y progresivamente se están instalando en diferentes puntos y se irán poniendo en marcha a lo largo de esta semana.
2: De l'àmbit econòmic, l'Ajuntament de Gandia continua amb el seu procés per a sanejar els comptes municipals. De fet, en l'última Junta de Govern local s'ha aprovat una nova modificació de crèdits que permetrà liquidar un nou import de deute, amb poc més de 3 milions d'euros. El portaveu del Partit Socialista en el Govern local, Miguel Ángel Picornell, ha assenyalat que aquesta operació es realitza amb el romanent de tresoreria o estalvis del pressupost en curs. Gràcies a això, el deute local baixarà, per fi, dels 250 milions d'euros. Escoltem a Picornell.
8: La part més important d'aquesta modificació, 3 milions 28.000 euros, és destinada a l'amortització anticipada de deute del fons d'ordenació. És a dir, l'Ajuntament torna a utilitzar recursos disponibles per a continuar reduint deute i millorar la situació financera municipal. Parlem d'una decisió de responsabilitat i de bona gestió. Quan els comptes ho permeten, destinem recursos a reduir la càrrega financera en l'Ajuntament i a continuar sanejant els comptes públics.
2: Per cert, Picornell ha avançat que l'Ajuntament de Gandia prepara una nova edició de Xes Consum per als que s'ha reservat una partida que ascendeix als 400.000 euros.
8: L'Ajuntament de Gandia destinarà 400.000 euros de recursos municipals a una nova campanya de Xes Consum destinada...
1: Radio Gandia. Cadena Ser.
9: En Fisio en Forma cuidamos de tu salud de forma integral. Fisioterapia, entrenamiento personal, grupos reducidos, nutrición y podología. Estamos en Beirreguard, junto al Ayuntamiento. Reserva cita en el 644-514110. Ponte en forma en Fisio en Forma.
10: Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
11: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
12: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
11: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
13: Todos queremos estar entre los mejores. En 2026, Skoda ya es la segunda marca más vendida en Europa. En Skoda Jorro Import, descubre nuestra gama de combustión con Fabia, Kamiq, Karoq y Kodiaq y la gama eléctrica con Elroq, Enyaq, Epic y Peak. Celébralo con hasta 9.000 euros de descuento en eléctricos de stock y aprovecha las ayudas del Plan Auto Plus antes de que se acaben. Oferta válida solo hasta fin de existencias. Skoda Jorro Import, frente a Dulcesol. En la Ventana Gandia, la entrevista.
2: Tres mesos abans de que acabi l'any, com el bon estudiant, l'Ajuntament de Gandia ha presentat ja davant el Ministeri l'esborrany, podríem dir-ne, dels propers pressupostos. Salvador Gregori, regidor d'Hisenda de Gandia, bona esperada.
14: Hola, molt bona esperada, Enrique.
2: Salvador, quines són les grans línies mestres d'aquest nou document dels pressupostos de 2027? Recordem, el principal document que pot emetre un consistori.
14: Bueno, en primer lloc, a banda de lo que són els números en si, el marc formal que n'hi ha que destacar, pues bueno, que tenim que tindre eixe document que es diu Línies fundamentals del pressupost de l'any següent, i s'ha fet en temps i forma, com no podia ser d'una altra manera, i que bueno, estem diguem, complint en la llei 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que en el seu moment va fer el ministre Montoro, i bueno, estem complint-la. I respecte a les grans xifres, pues home, que és un pressupost, si l'any passat era un pressupost alt, perquè crec que eren 108 milions d'euros, crec que és el pressupost més alt de la història, sobretot per la part d'inversions, enguany estem, no és tan alt, però que estem molt propet, de moment estem molt propet, i en funció de que si poden vindre subvencions per a fer inversions i tal, pues potser pot superar inclús el de l'any passat. Ara en aquests moments estem pràcticament en 105 milions d'euros, o sigui que pràcticament la diferència entre el pressupost de l'any passat i el d'este és mínima i, bueno, si és un pressupost, efectivament, pues estem en un pressupost elevat i per a cobrir les necessitats de les, bueno, les necessitats bàsiques de la ciutat i sobretot donar-li un caràcter inversor, que això també pues serà una quantitat considerable. S'ha fet en criteri de caixa, com és normal, com és obligatori, perquè és la legalitat. Què significa criteri de caixa? Pues bueno, que tens que fer en els ingressos, tu planteges el pressupost a través dels ingressos que tens i els ingressos que vas a tindre, com es calcules? Pues la mitja de per cada una de les partides pressupostàries de la mitja dels dos últims anys. No t'inventes ingressos. Tu agarres i dius, vostè que ha cobrat de l'IBI dels últims dos anys. Esta quantitat, pues la mitja és el que tens que consignar. I així se fa un pressupost en criteri que se diu de caixa, perquè és la mitja de lo que has cobrat els dos últims anys i, a més, és un pressupost realista. Perquè el padró de l'IBI, per exemple, són 35 milions, però tu no cobres 35 milions, cobres 32, 33, i aleshores pues, tu no pots dir que vas a cobrar-ho tot, perquè no ocorreix, i per tant és un pressupost, sobretot, molt realista, criteri de caixa.
2: Quines podrien ser les novetats que incorpora el pressupost d'enguany respecte als últims, als darrers 5 anys d'elaboració de pressupostos municipals?
14: Tinc en compte que això són línies fonamentals. Encara no està el detall. No està el detall i, per lo tant, encara que, per exemple, per la part d'ingressos, sí que n'hi ha ja una, diguem, una certa solidesa. En la part de les despeses encara no s'ha prioritzat què és el que se va fer exactament l'any passat, però sí que te puc apuntar diverses coses. Més enllà de la part inversora, que va ser molt important d'enguany també, estem parlant de quasi 13 milions d'euros. L'any passat recordeu que eren 18 o 19 milions, si no recorde mal. O sigui, és que l'any passat, com teníem Sancho i jo per rematar, pues, òbviament necessitàvem una part important del pressupost dedicar-lo a inversions. Però este any, a pesar de que Sancho i jo ja està molt avançat, tindrem 13 milions d'euros d'inversió. Però, d'altra banda, n'hi ha una, ja ho ha dit l'alcalde, n'hi haurà una aposta molt important per lo que és la neteja i els serveis bàsics d'aquest ajuntament. Tenim una ciutat que ha crescut en els últims 4 anys, ha crescut quasi un 15% la població. I això significa que, bueno, hi ha unes necessitats de serveis bàsics en quant a neteja, en quant a parcs i jardins, perquè hi ha un 15% de població que és pràcticament 10.000 persones més en els últims 4 anys, i això significa, pues, una pressió molt forta sobre els serveis públics, els serveis bàsics i, bueno, pues, tota una quantitat de diners que n'hi ha que dedicar. També n'hi haurà una part pressupostada per al transport públic, que si no passa res, l'any que ve se ficarà en marxa, després de ficar en ordre totes les magnituds econòmiques de la ciutat que antes mos impedíem no tindre un servei públic com Déu mana, i ara pues, se fa una licitació i es podrà pagar ja un reequilibri concessional de l'empresa, que serà relativament, estarà al voltant de 250-300 mil euros. No res comparat amb el que es pagava antes, i a més es té que treure una licitació pública, en la qual potser tenim una sorpresa i no li costa res a l'Ajuntament. Però anem a disposar d'un transport públic realment important. S'amortitzarà el deute que pertoca fer i sobretot pues, se complirà tota la normativa legal. Per exemple, hi ha un increment de l'àrea del capítol 1, que és de personal, pues, que t'obliga a la llei també, tant als ajuntaments com a les diputacions, com a les conselleries, com als ministeris, pues, que n'hi ha una llei que diu que has de pujar una quantitat. Totes aquestes necessitats queden cobertes en la despesa.
2: Salvador, 104 milions d'euros de previsió d'ingressos. Estava comentant, Salvador, aquest capítol de personal és l'aparell burocràtic de manejar un ajuntament com el de Gandia, quasi 40 milions d'euros, incloent aquestes actualitzacions que també estava comentant, salarials, no?
14: Sí, la veritat és cert que venim d'una quantitat prou inferior des de l'any 2015. Estàvem parlant en 22 o 23 milions d'euros, o sigui, és pràcticament duplicar-ho, però n'hi ha que tindre en compte que totes les pujades que per llei estem obligats a fer, ahir n'hi ha quasi un 30%. 30% de lo que es pagava. Després hi ha altres qüestions que moltes vegades les crítiques de l'oposició no ho tenen en compte. Totes les escoletes municipals s'han remunicipalitzat i antes no estaven en el capítol 1, estaven en el capítol 2 de gasto corrent, però totes les treballadores ara estem pagant-les a través del gasto de personal. Tenim una cosa que es diu el contracte programa, que és una obligació, una cessió o diguem una delegació de competències de la Generalitat Valenciana que t'augmenta també el capítol 1, encara que després tens els ingressos, t'ho finança, o sigui, que diguem, sí, t'ho gastes en capítol 1, però és que la majoria, la gran part de les quasi 70 persones que treballen en benestar social, quasi totes estan subvencionades per la Generalitat. O sigui que a tu t'incrementa el capítol 1, però és que també t'incrementa el capítol d'ingressos, la part corresponent de capítol d'ingressos. Després, tot el personal d'IPG, que antes no estava en el capítol 1 de l'Ajuntament, l'hem assumit, que eren 14 o 15 persones. Per tant, entre les escoletes, entre el contracte programa i la gent d'IPG, hem incorporat 100 i pico persones que antes no estaven en els pressupostos de l'Ajuntament, però que l'Ajuntament, directa o indirectament, estava pagant. El que passa és que ara s'ha acumulat tota aquesta quantitat. Si a tot això li unixes un 30% d'increment de salaris des de l'any 2016 fins ara, per obligació legal, ahí tens el resultat de perquè n'hi ha quasi 40 milions d'euros. A més, hem ficat en pràctica, l'any passat van començar, hem continuat, i l'any que ve ja anem a rematar-ho, que és el tema de la carrera professional, que també és una llei. I això va obligar-nos a ficar quasi 2 milions d'euros de carrera professional per als funcionaris. Ho haurem fet nosaltres si no haver estat la llei? Pues probablement no, però tens que complir la llei. Clar, ahí tens, dona compte que ahí tens, almenys, entre que tens més de 100 persones, o sigui, un 25%, quasi un 20% de la plantilla, més que antes no la tenies en el plantilla de l'Ajuntament, sinó que la tenies fora. Siga perquè no tenies la competència, com el contracte programa de benestar social, siga perquè les tenies fora, perquè eren treballadores que ho tenies externalitzades i que te cobrava l'empresa que estava externalitzada, te cobrava per aquesta externalització, o siga per la gent que ha replegat IPG, això per una banda, i després l'increment salarial degut a la inflació, doncs ahí tens una gran quantitat de per què ara se gasta tants diners en el capítol 1, el de personal, però clar, això no li interessa a l'oposició. El que li interessa a l'oposició és dir que hem pujat molt el capítol 1. Estem en les ràtios que estem al voltant del 40, 38, estem en un 38% de tot el pressupost de l'Ajuntament, estem en és el que se dedica a personal. Pues com l'Ajuntament de València, més o menys, que està en el 36, 37, nosaltres estem en el 38, aproximadament el mateix. El que no pot ser és que vulguem donar més servicis, que se reclame més policia, tal o sigui, i després que se critique que n'hi hagi que n'hi hagi increments salarials.
2: Salvador Gregori, regidor d'Hisenda de Gandia, moltíssimes gràcies i, evidentment, afrontar amb molta força aquest últim exercici pressupostari de la present legislatura. Gràcies, Salvador.
14: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre. I sempre és possible sanejar un ajuntament en un pla d'ajust com estem, sense retallar serveis públics ni renunciar al futur de Gandia. I això és el que estem intentant.

I acabem amb la previsió de l'horatge per a demà. I recordem que demà dimecres l'AEMET ha decretat alerta taronja per fortes pluges. A partir de les 4 de la vesprada de demà podrien produir-se tempestes que podrien arribar fins als 40 litres per metre quadrat en tot just una hora. Un fenomen que podria anar acompanyat per pedra d'entre 3 i 4 centímetres. Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a partir de les 7:20 amb el matinal a càrrec de la nostra companya Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web, radiogandia.net. Gràcies, com sempre, per estar ahí. Continuar ara al calor de la ràdio, al calor, com no, de la SER. Adeu.